Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: 91.3 FM.
2: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
3: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. 91.3.
2: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: 91.3, l'emissora municipal.

sense aturar-me. Deixant enrere els murs que atrapen cos i ment, amb esperit invencible i combatent, sense aturar-me. Ah!

0: Ripollet Ràdio.
1: La millor música.
2: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un munt pensar.

0: contemporanis.
1: El 91.3.
2: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.